0: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindre Olivaneta es cosa de tots y totes. Ayuntamiento de Oliva.
1: ¿Tu móvil no enciende? No te preocupes. En Tecnicalia reparamos móviles, tablets, portátiles. Visítanos en www.tecnicalia.net. No somos médicos, pero te podemos salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandía.
2: ¿Problemas por las piezas de fontanería? En Saneamientos Martínez estamos para ayudarte. Todo en sanitarios, griferías, tuberías, muebles de baño, mamparas, azulejos, termos a precios incomparables. Visita la exposición en Saneamientos Martínez, Plaza Alquería Nova 7. Más claro que el agua. Saneamientos Martínez.
3: Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del cor, portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.
4: Última hora, la Agencia Estatal de Meteorología confirma una ola de calor en toda la provincia y una ola de descuentos con la promo verano de Renault Ginestar. Hasta 10.200 euros de ahorro en Scenic E-Tech eléctrico, además de ofertas en Austral, Arkana y Captur. Vehículos en stock con entrega en menos de 30 días, solo hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault Ginestar o en ginestar.com.
5: COPE Onda Naranja
6: 90.6 FM.

0: Portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan. Alarmas Texec Seguridad 636-93-0084.
1: COPE Onda Naranja
2: 90.6 FM.